bene, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare,